0: nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo